0: Ontinyent 95.3.
1: Què significa realment conquerir? És un acte de força o de superació personal? Este diumenge 10 de maig, Fontanars dels Alforins reba escena Erasmus de la Universitat de València. Arriba Conquestes, un viatge escènic per les nostres ferides, el passat i la reconciliació. T'esperem a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura. Entrada gratuïta. En acabar, compartirem impressions en un col·loqui amb els actors. Una oportunitat única de viure el teatre europeu més compromès. Patrocina Diputació de València.
0: Tanto si estás de chill como si tienes un hype de locos, los 40 te traen a tus artistas ahora a través de tus redes favoritas. Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok y canal de difusión de WhatsApp. Los 40, donde los éxitos nunca paran. Ontinyent 95.3.

0: Ontinyent 95.3.
1: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
2: Esta setmana tens una cita imprescindible a Ontinyent. Del 15 al 17 de maig arriba una nova edició de la Fira de Tendes, Tapes i Rock, que celebra ja la seua 13a convocatòria amb el millor ambient, comerç local, gastronomia i música en directe al recinte firal. I a Ràdio Ontinyent Cadena Ser ho viurem en directe. Eixirem al carrer amb programes especials plens d'entrevistes i tot el que està passant en cada moment. A punta dels horaris, divendres a les 7:20 de la vesprada, dissabte a la 1 del migdia. No et perdes res d'una de les cites més esperades de l'any, amb el patrocini de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
0: Noticias, tendencias, éxitos. Entérate de todo en la cuenta de X de los 40. Arroba los 40. Ontinyent 95.3.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,